0: y a ver si pasa el tiempo y el asunto escampa. Por no hablar de su comisión de investigación fake. Ustedes se la guisan y ustedes se la comen. Y lo más preocupante de todo, siguen renunciando a acudir a la justicia con el demoledor informe de la sindicatura de Contes. ¿Por qué? ¿Qué temen que ocurra? ¿Qué temen que se descubra? Así no, señorilla. Así no.
1: Yo no tapurré a ningú. No tapurrés a ningú. La política de menors, la política de menors és de les més complicades que hi ha. És molt més senzill fer una carretera, ampliar un aeroport o fer un hospital nou. I alerta, amb un error amb aquesta política pot desmuntar una vida. I Catalunya aquí està fent les coses bé. Aquí hi ha hagut errors administratius. No, jo no tinc cap evidència que em porti... No tinc cap evidència. No tinc cap evidència.